0: iniciatives des dels àmbits més propers fins a l'escala estatal. Volem contribuir a una transformació real i significativa de la societat, donant visibilitat als valors i objectius de l'Agenda 2030 a través d'aliances col·laboratives i accions concretes. Sempre, per això, des d'un periodisme de proximitat compromès amb el territori, que escolta i reflecteix les realitats locals amb rigor i empatia. Aquest programa multilingüe gira al voltant de quatre eixos temàtics que ens afecten directament en la vida quotidiana i que estan estretament vinculats als objectius de desenvolupament sostenible: la crisi climàtica, la realitat del món rural, les qüestions de gènere i els processos migratoris i d'inclusió social. Soc l'Aina Barbany i et parlo des del nord-est de la península, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, per recordar-te que en aquest tercer episodi es posarà sobre la taula l'ODS 5, amb un tema tan important com és el del gènere. Com és la situació en la que es troben les dones avui en dia i centrant-nos també en la de les dones migrants o la presència de la dona en el camp de la salut. I per començar a saber més sobre aquesta temàtica, que és tan necessària parlar-la, ens traslladem a Galícia per comptar amb la participació de Muga, les ràdios municipals galegues, que volen endinsar-se en el tema amb un reportatge sobre la dona i la salut. Això és Fragments.
1: Fragmentos.
2: Fragments.
3: Anacos.
4: Ola, Aina. Neste Anacos que hoxe vos presentamos, imos falar dun erro histórico que ten producido e segue a producir grandes consecuencias na saúde das mulleres. Históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos da medicina, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermidades e os tratamentos poden afectar de diversa maneira diferenciada. Isto non é unha afirmación propia, é algo que pode verificar unha investigadora como Ana Burgulat, neuropsicóloga do Centro de Investigación de Barcelona Beta Brain Research Center. Isto ten moitísima importancia na saúde feminina, porque cando falamos da infrarrepresentación das mulleres en ensaios clínicos, non estamos a falar dun tema de igualdade ou de representación equitativa. As diferencias van máis aló. Por exemplo, a presentación clínica do infarto no miocardio presenta sintomatoloxía diferente entre homes e mulleres. O tratamento é diferente, a resposta e os acontecimentos adversos tamén son diferentes. E non incluir suficientes mulleres en ensaios clínicos provoca que acaben tendo maior mortalidade, maior tasa de efectos adversos e que en moitas ocasións non se nos diagnostique correctamente.
3: Para a meirande parte das persoas, a medicina recoñécese como unha disciplina obxectiva, a ciencia fría e escrutadora na que confiamos case cegamente. Pero os propios profesionais e numerosos estudiosos científicos teñen acendido as alarmas ao detectar que o xénero pode influir en como se diagnostican e tratan as enfermidades, colocando a saúde das mulleres nunha situación de indefensión e xa que logo de risco. Segundo moitos estudiosos, a infrarrepresentación das mulleres na investigación clínica e a aplicación de estándares masculinos como norma para a atención da saúde en xeral poden ser os factores que marcan a subestimar a especificidade da saúde das mulleres. E non son menos importantes e a ter en conta, para analizar tamén este estado de situación, a influencia das crenzas culturais e sociais sobre a forma en que se perciben e tratan as enfermidades nas mulleres.

0: La fortuna és no mentir-me quan em dius que et tinc a prop, quan em llepes les ferides i m'ensenyes el que sóc.
1: A fortuna è terte perto, se preciso da tua man, bañarme nunha bañeira e sentir que estou no mar.
0: Hi ha un tresor que tothom busca, fet de llavoretes d'or, però els records són fets de fusta.